0: por hoy y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
1: Radio Alcoy, Cadena SER.
2: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
3: 37 grados centígrados.
4: Nota necrológica.
5: Tanatorio Sant Jordi informa. Ha fallecido a los 68 años don Pablo Miguel Marcos Sancho, empleado jubilado del Banco Sabadell. Los oficios de misa corpore insepulto tendrán lugar este jueves 16 de julio a las 13 horas en la capilla del Tanatorio Sant Jordi. La capilla ardiente estará instalada a partir de las 17 horas de este miércoles y hasta la hora de la misa en la sala número 1 del Tanatorio Sant Jordi en la zona norte, en la calle Rois de Corella 14.
4: Descanse en paz.
1: Hoy por hoy, Alcoy, Maribel Vicedo.
5: Molt bon dia. Punt de partida al nostre programa en què anem a parlar, sí, d'aquesta onada de calor. Estarà el climatòleg Enrique Molto parlant-nos sobre aquest episodi de les temperatures. També sabran com està regenerant-se el parc natural de la Font Roja després que farà quasi un any, aquesta setmana, que va haver aquell incendi. També sabran de les visites guiades i activitats del Muvoma, Ser Deportivos i la tertúlia dels polítics. Gràcies per escoltar-nos. Benvingudes i benvinguts a Hoy por Hoy Alcoy.
6: Nueva cala secreta, nuevo plan improvisado, nueva escapada en parejita. Benditas novedades del día a día. Nueva gama SUV de Kia, desde 99 euros al mes. Adaptados a un mundo que no deja de sorprendernos. Consulta condiciones en kia.es.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ven a Marcus Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com.
9: En aquestes dates de meitat de mes de juliol, la veritat és que les temperatures estan sent prou altes, també estem a meitat de juliol, i el que volíem era poder parlar en els pròxims minuts amb el nostre climatòleg, Enrique Molto. Bon dia, Enrique, què tal, com estàs?
10: Hola, bon dia, què tal?
9: Hola, moltíssimes gràcies de nou per poder escoltar la teua veu, i el que volíem era això, no? Periòdicament solen parlar especialment tu i jo, i ens expliques un poc com està la situació en estos mesos de mitad de juliol.
10: Bueno, la veritat és que el que crec que podem dir és que, i en això ho comentaven, no? Durant bona part de juny, inclús quan es parlava de nades de calor, esta zona ha aguantat relativament bé, inclús la que va tindre lloc a finals de juny, que ja va ser molt intensa, així no va ser massa. Així, de fet, i l'altre dia ho buscava, només van haver dos nits tropicals en tot el mes de juny, que són aquells que tenen més de 20 graus, mentre que en altres anys, l'any passat van haver 10 nits tropicals en mes de juny. Per tant, si algú diu el contrari, pues vaig a dir-li jo que el mes de juny de l'any passat va ser prou més càlid que este. En quant a, sobretot, les nits, perquè les nits són canten més que els dies, no? Però clar, això no vol dir res. Arriba juliol i ara sí que et dic que així estic jo. I bueno, pues en juliol portem moltes nits ja que està per damunt de 20 graus i alguna que està per damunt de 25. Fixa que parlo molt de les nits perquè de vegades pense que són pitjors que els dies, vull dir. És un dia, no? Per aguantar el 38-40 graus de dia, pues,
9: tamagues,
10: no és que sigui agradable, però bé, no? Però estar a 27-28 graus de nit, com a mínima, hòstia, això la vegetació i les persones i els animals ho passen mal, no? De fet, això explica, per exemple, i aprofito així per clavar canya, sí, el desgavell d'avisos que tenim en aquestes coses, perquè la mateixa, l'avís d'AEMET,
9: sí,
10: és groc o taronja.
9: Vale.
10: De fet, si no recordo mal, és groc per a dimarts i dijous i taronja per a dimecres, per avui dimecres taronja, però l'avís sanitari és roig.
9: Vale. Ja estem altra volta en el que hem comentat altres voltes.
10: I això fa això explica per què, que jo el veig bé, el roig, ja, com a nivell sanitari, però pense que crea un poc de confusió, que, diguem, colors distints, per parlar entre cometes, entre les mateixes coses. Sé que hem de ser mateix un avís meteorològic que este, no? Però igual hauríem de treure un tipus d'avís únic, i bueno, això és un poc de lío, perquè jo pense que la població diu, però que estem en roig? O... bueno, el bo d'aquest cas és que este avís roig sanitari suposa que la piscina és gratis y
9: autobús,
10: cosa que parece perfecta, igual que refugis climàtics, no? L'altre dia pensava, per exemple, i no vaig a fer publicitat, però vaig a fer-la, sí, vaig anar al centre comercial i estava a tope.
9: Mira, veus?
10: Dic, perquè estava claríssimament gastant-se com a refugi climàtic, perquè estaven dos plantes del centre comercial plenes de cotxes, cosa que no és molt habitual de, de veure el cotxe. Per tant, pues, clar, evidentment, la gent busca amagar-se on, on pot, no?
9: Clar. I és que estem,
10: clar, estem tenint, sobretot, una certa persistència. No hem batut cap rècord de calor encara. No sé si, si avui dimecres o la setmana que ve, perquè ara hem de dir... jo sempre dic el mateix, jo sempre dic que ara en aquest mes de l'any és un rotllo fer el temps, perquè tots els dies dic el mateix, no? L'únic que puc parlar és dir, vull fer més calor, vull fer menys calor, però sempre fa calor.
9: Calor igual.
10: Però, clar, curiosament, pues, el cap de setmana s'ha comportat mig-mig. També és de veres que quan es comporta mig-mig, el calor que fa és més humit. És a dir, fa menys calor, però fa alguna paraula que és molt, molt, molt d'ací, que és basca.
9: Ah, basca.
10: Saps, basca, no en V, sinó en B.
9: En
10: B alta, no? Perquè és una paraula molt... Aixa fugó que gasten els catalans, així dient basca, no? I és una paraula que el diu, aquest ambient bascós, no? De calor humit, que no és el que estem acostumant nosaltres, és el calor de la costa, no? I este cap de setmana ha sigut un poc d'aixe tipus. Ara, pues, temperatures molt més altes, però més seques, no? Una cosa que va associada a este fenomen de temperatures altes persistents, que en el cap de setmana fluixarà un poquet, però que tornarà la setmana que ve, ja vaig avisant del tema, perquè això falla poc, la previsió de temperatures falla molt menys que la de pluja. De pluja, a voltes veus una setmana que va ploure i no plourà, però calors, si veus,
9: segur que acaba, si diu calor, calor.
10: Que acaba fent, no? I hi ha un fenomen associat, o més d'un, com són les possibles tronades seques, que a mi em fan una por que Déu. Sí. De fet, ara no està ploent, en juny no va ploure pràcticament res, en juliol tampoc, i és que no sé si val la pena que ploga, perquè lo poquet que ploga, quan no fas, ho fas a damunt de la tronada seca que ha hagut abans, és tremendament perillós. Per tant, a mi em fan molta por les tronades seques ara per l'estat de la vegetació, que és tremendament combustible. I també hi ha un altre fenomen, que és el que s'anomena de reventons, que avui ho he dit en la... Bueno, ahir ho vaig dir en la ràdio, com una possibilitat, la previsió. La gent no sé si sap molt bé què és, per exemple, en el...
9: Reventó de calor.
10: El reventó és una cosa que vol dir que de repent n'hi ha un desplome d'aire càlid sobre la, sobre la superfície, i això fa que l'aire s'escampi en totes les direccions, no? I això és un fenomen que puntualment és impossible saber on caurà, val? I si el famós reventó, però allà on cai, saps més o menys les zones, però no el punt exacte, no? I aquest tipus de desplomes d'aire provoquen ràfegues molt fortes i molt concentrades de vent en totes les direccions.
9: Calent,
10: a més, sí, que a més tot, ho ha notat alguna vegada. Això, si ho associem al tema que hem dit antes, alguna cosa, algun quadrat que a mi em fa prou de por. Si algú recorda un dia una cosa pareguda, va ser el que va passar al Medusa, que tot el món ho recorda, on va morir el Medusa, el Festival Medusa,
9: de Cullera,
10: on va morir gent.
9: Ostres.
10: Perquè aquest tipus de desplomes tenen un poc ixe perill, no? Perquè afecten a infraestructures poc fiables i, clar, pues, a voltes pues, tenim aquest tipus de problemes. Per tant, no estic, evidentment, no vull que avís alarmar a ningú, però és un fenomen que de vegades va associat a aquestes coses. El que passa és que és tremendament caòtic.
9: Vale. I la ponentà? Com la ponentà?
10: Bueno, pues la ponentà... Jo vaig a desmitificar la ponentà.
9: Jo me cacho.
10: Veuràs per què.
9: A mi que m'agradava.
10: La ponentà és allò a lo que li tenen molta por en la costa.
9: Això és més la costa.
10: Però no tant així. Així el calor pitjor no és el de ponent, és el del sud.
9: Vale.
10: El vent de sud-sud-est, inclús hi veig moltes vegades, així ve molt, molt calent des del Sàhara, passa per damunt del Mediterrani i damunt fa un efecte anomenat foent, que vol dir que quan creua des de la Carrasqueta cap a nosaltres, encara recalfa més. Vale. Curiosament, el vent de ponent, que tanta fa mala fama té, doncs així el ponent, no dic jo que no faça calor, però igual el claven 35-36 graus, mentre que en la costa el claven 40. Per tant, aquí és pitjor per ells el ponent que per a nosaltres. Així que, mira, no sé si val d'algo, però vaig a desmitificar-te el ponent. Molt. Per tant, sobretot, molta atenció a les mesures de recomanació, a buscar estar en zones fresques, a evitar fer barbaritats. Evidentment, sobretot ho diem quan són voluntàries. No? En el tema del laboral, pues, que ningú obliga a ningú a fer barbaritats en aquesta època de perill extrem per a la salut, perquè les hores centrals del dia segurament haurien de fer molt poqueta cosa, el mínim possible, perquè el perill de deshidratació, de col de calor és molt, molt gran.
9: Important. Ara fa poc ho van anunciar, no?, que estan aquestes pulseres per a que les brigades municipals...
10: Sí, qualsevol mesura és adequada, sí, no? I sobretot pues, segurament hem de canviar les rutines i hem de treballar les primeres i últimes hores del dia i la part central del dia, que per altra part també el tinc que dir que és com ha treballat l'espanyol tota la vida.
9: tradicional.
10: Ara, per cert, en Europa estan donant-se compte de que això ho feien per algo. Els francesos l'altre dia estaven sorpresos i dient, ai, ara entenem per què feu siesta i per què teniu a les hores que dineu. Pues, amigo, pues és que tot és per algo. És que no. En Espanya, en juliol i agost, al centre del dia, treballar. Com, és que no pot treballar.
9: És o menjar o dormir. Està molt bé. A veure, dos coses més. Una, el tema de xifres, per tant. Superarem els 40?
10: Jo, home, evidentment el comptat segur. Ja saps, són les típiques que són l'Orxa, Gallanes, Beniarrés, Planes, segur. El COI crec que també el superarà esta vegada. Esta vegada, o si no esta setmana o la que ve, segurament sí que superarem en algun moment els 40. Però sobretot el tema és, sobretot, insistir en la persistència. Van tindre ja la setmana passada, va afluixar un poc el cap de setmana, ara tornar 4 dies, afluixar el cap de setmana, però afluixar vol dir estar a 35, que tampoc és que no siga, i tornar a petar en 40 segurament la setmana que ve. Per tant, jo crec que els 40 sí que els superarem. En el comptat segur, i en alguna setmana conya també.
9: Però que l'any passat també vam superar els 40.
10: Sí,
9: en juliol,
10: sí.
9: Vull dir, jo... que no és una cosa que no havia passat
10: mai. No, hem d'esperar a que s'acabi el mes per a fer comparacions, que sempre són horribles, però les comparacions es poden fer quan tenim el mes complet. Jo t'he comparat juny, i t'ha dit ja juny, que juny ha sigut este juny menys càlid que l'anterior.
9: Que l'anterior.
10: Però juliol, pues, ara ja mateix, de moment va més càlid, crec, que el passat, però estic parlant de memòria. Que, si no tenim números davant, no podem parlar.
9: I l'altra ciutat, ja per acabar, el moment este dels incendis forestals, i precisament el dia 18 van tindre aquest incendi que ens va posar el cor en un puny en la zona de la Font Roja, la zona de Solana, de la part d'Ibi. A veure, pues això, no? També fer un missatge, no? Des d'ací, des del micròfon de Ràdio Alcoi.
10: En aquestes èpoques de l'any, pues, hem de tindre moltíssima cura de qualsevol activitat, no? Perquè la propagació està assegurada, però està assegurada quasi qualsevol dia de l'estiu, Sempre centrem en estos dies concrets, no? Però qualsevol dia de l'estiu la propagació és molt fàcil, perquè tot el combustible que n'hi ha és molt perillós, però l'únic que podem evitar és la ignició, que és el moment de començar el foc, i ahí, evidentment, pues, és on de tindrem molta cura en qualsevol, com dic, activitat, no? Perquè hem de recordar que fa un any feia molta calor, però el foc no es va declarar per culpa de calor, es va declarar perquè algú...
9: Una imprudència.
10: Negligència, i es va escapar el foc. Per tant, deu tenir en compte. I aprofite, per cert, per a recordar una qüestió que l'altre dia estava sentint la tertúlia de polítics, bueno... Pues estic fent una recopilació de dades, per a veure si... Perquè, clar, ni està fent més calor que mai, ni està fent el calor de sempre.
9: Ni el més que mai, no, ni el clar, de sempre.
10: Perquè més calor que mai? Bueno, que mai des que hi ha registres, és el que sempre hi ha que dir, com dic jo, no? Ara, que és el calor de sempre, tampoc emprenyem, I no val dir això, no, és que ja hizo una vez 42 grados, no, és que el tema no és arribar algun dia a 40 i pico grados, que el COI sempre ho ha fet, no? És la persistència, torna a insistir, no? I ahí també, com tots hem d'agarrar números, és com s'han de dir les coses, agarrant-se a números i no dient xifres i cites soltes, que l'altre dia va sentir una i em va sorprendre moltíssim.
9: Vale. Perfecte, vale. Pues això eren un poquet els termes des que volíem comentar per a que els nostres oients es posaran un poc al dia al respecte del nivell climàtic. Bueno, de pluges, com hem dit, millor que no.
10: Home, és que sí, si aprofitarem per algo, però claro. Igual ja les d'agost ja són al millor un
9: poc més
10: de fiar.
9: En agost ja tornarem a xerrar.
10: Però en juliol les pluges moltes vegades són un problema, més que... Claro. Perquè ja dic, és la molt caòtic, venen pedra, l'oxigenen, és un problema.
9: Molt bé. Bueno, pues, com sempre, moltes gràcies, Enrique.
10: Vinga, adéu.
11: Es compleix un any de l'incendi forestal que en juliol de 2025 va calcinar 187 hectàrees. Va afectar a 146, en concret, del Parc Natural de la Font Roja, Salvador Palop, director conservador del Parc Natural. 12 mesos després, com avancen les tasques de regeneració?
12: Pues, com tu bé dius, l'incendi va fer un any, va ser el dia 18 de l'any passat, i ja immediatament només es va declarar ja extingit, doncs començarem ja els treballs de seguiment, no? D'investigació per avaluar danys i per a veure la possible evolució ja post-incendi, no? El que seria la regeneració de la zona afectada. I ja, doncs, aquesta feina la fa la Universitat d'Alacant, amb el nostre suport, la nostra col·laboració del personal del parc, i ja l'equip tècnic va emetre un informe l'últim trimestre de l'any passat en el que s'avaluava l'afecció. Ja en aquell moment pues, ja se veia una bona perspectiva el principi de regeneració, no? S'observava ja molts pèls de carrascar rebrotant. Cal tenir en compte que és molt diferent del comportament si es tracta d'un pinar o si es tracta d'un carrascar, d'un bosc basat en espècies rebrotadores com és el cas de les carrasques o de roures. I en aquest cas pues, la zona afectada majoritàriament era un carrascar de sodana, un carrascar clar, de poca densitat, perquè la gent un poc ho entenga, pues, una estructura diguem, de saga, no? De tipus de esa, en arbres més dispersos, i el foc va tenir una afecció menor, va passar molt ràpidament, va ser de menor intensitat en aquestes zones. Els pocs rodals de pinar que ja eren afectats van sofrir un incendi més intens, com és normal, per la major densitat i per la major ignició del pinar. I ja s'observava un dia que s'estava produint una regeneració natural molt interessant i adequada. Aleshores, pues, després d'avaluar, pues, decidirem fer un seguiment, no intervindre més que en casos puntuals, que hi hagueren peus d'arbolat que pogués dar prat, que pogueren caure a un camí o pogueren tindre alguna afecció, se retiraren, però no fer una intervenció diguem, massiva, contundent en la zona afectada. Esperar a veure com evolucionava i en un futur, pues, si cal, ja avaluarem si cal la necessitat de fer una actuació per afavorir una regeneració correcta de lo que era l'estructura ecològica del territori afectat.
11: Vale, Salvador, i com podríem posar alguna xifra, alguna avaluació, algun percentatge en este any que ha transcorregut, que és el que s'ha recuperat?
12: Estem en una fase que estos són processos lentos, són molt lentos. Estem en una fase molt inicial, només ha passat un any, i això en termes d'evolució ecològica és molt poc de temps, és molt poc. A veure, diguem que està començant a produir-se el rebrot, alguns exemplars han rebrotat des de l'arrel, altres inclús les copes havien sigut afectades i han pogut rebrotar de copa. Aleshores, estem encara, com dic, en una fase molt principal, molt prematura, diguem, o molt temprana encara, de l'evolució de postincendi. També s'ha produït, ja ha començat a produir-se la regeneració de l'estrat herbaci, no? De lo que són les herbàcies, les espècies herbàcies i arbustives, ja se veu, pues, diguem, en termes simples, però se veu més verdor, no? Se veu ja més verd, encara, evidentment, és molt visible l'incendi, però sí que ja, el que la gent diu brotes verdes, no? Brots verds, pues, existeixen. D'ahir pues, ja hem d'esperar que aquests rebrots pues, comencen a créixer i a formar ja un arbrat, a formar una estructura ja de més fort. En aquest moment és quan, depenent de la densitat, depenent de les característiques, pues, ja es decidirà si convé fer alguna intervenció de poda, de aclareig, alguna intervenció puntual per afavorir o per millorar el desenvolupament de la regeneració del bosc. També vinc a dir pues, el que és l'estructura del sòl no s'ha vist molt alterada, no hi ha problemes greus en principi d'erosió, només puntualment, a la qual pues, considerem que no és necessari fer una intervenció ara significativa dins de la zona afectada. Esperarem, com dic, i ja en funció de com vaig evolucionant ja anirem adoptant més mesures.
11: En este sentit, Salvador, jo sí que he vist per algun puesto, algun plaç que s'ha donat per a tornar a com estava la situació anterior, de anys, quants?
12: A veure, la situació anterior, tu tens en compte, tingueu en compte que l'últim incendi, a part d'un de no molt de tamany, que crec que va ser en 2004, l'últim incendi significatiu que va patir la Font Roja va ser en 1833. Pot ser, ho dic perquè pot ser que aquestes estructures que estem veient ara en el parc pues, tenen més de 100 anys, va? Com a mínim. O sigui, aquestes estructures forestals que estem veient pues, són molt antigues, és a dir, són processos molt, molt lentos. Com a mínim, 20-30 anys no tindrem una cobertura arbòria diguem, equiparable o similar en part a lo que teníem. I molt més per tindre ja alguna cosa més, diguem, més ja madur i més estructurat. però són processos lentos, molt lentos. Creixements són les cabres que són espècies, precisament les cabres que són de creixement lento, al contrari que els pins que creixen molt més ràpid, les carrascares molt més lentes en creixement. La contrapartida és que són, les espècies rebrotadores tenen aquest avantatge de que rebroten, creen una cobertura, van creant una cobertura i potser en, això, en 15-20 anys tinguem ja una cobertura bastant visible i bastant, ja diguem, funcional. Però una estructura com la que teníem, molts anys, no m'atreviria jo a dir-se, però molts, molts anys, molt de temps.
11: Molt bé, Salvador Paló, moltíssimes gràcies.
12: A vosaltres.
13: Los 40 Summer Live 2026. 23 de julio, Alcoy, Plaza Alazrac. Vive la fiesta del verano y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de Óscar Martínez y las actuaciones de Leire Martínez, Alexei Now, Enol, Lola Tuduri, La Beba, César AC, Piquete, Carlos Marco, Bolavén y Noa Villar. Del 9 de julio al 7 de agosto, los 40 Summer Live 2026. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
14: En Alcoy agradecemos al Ayuntamiento de Alcoy, Concejalía de Juventud y Bectalia el poder disfrutar de los 40 Summer Live 2026.
11: El Museu del Consorci Provincial de Bombers ací al Coll està immers en un mes de juliol en un estiu farcit d'activitats per a grans i per a menuts i també amb jornades de portes obertes. De tot allò anem a parlar-los en els propers minuts en el nostre programa En Hoy Por Hoy al Coll. De nou, salude ací a l'estudi d'aquesta emissora a Elena Méndez. Ella és coordinadora del MUBOMA. Bon dia.
15: Hola, bon dia. Com esteu?
11: Molt bé, disfrutant de l'estiu, amb ganes, això sí, hem de confessar-ho, d'anar-se'n de vacances i penso que unes bones opcions de passar el nostre temps lliure és en el MUBOMA. Què ens oferiu?
15: Exacte, la veritat és que allà on anem, o qui estiga ací, o fins i tot totes les persones que vinguen, sempre els museus són molt bona opció per un costat, perquè s'està molt fresquet allà dins, però també per tot el que oferim, que en este cas, com tots els estius, des del MUBOMA volem que siguin diferents opcions per a tot tipus de visitants, que sempre tenim com a primer objectiu que coneguen el museu, però sobretot que ho passen molt bé, i és que este mes ja només començar-lo, ja vam començar amb concursos, amb jocs, així és que preparant, que esta setmana ve la grossa del mes.
11: I el mes imminent, aquest divendres, perquè a les 12 del migdia heu organitzat una visita guiada per a aquest museu, per conèixer, perquè ens doneu totes les explicacions d'allò que es mostra. Què cal fer per anar a aquesta activitat?
15: Exacte, com dic, que són activitats per a totes les persones. Aleshores, sempre considerem que les visites guiades, diguem, les normals, les que són més completes per anar pas per pas coneixent el museu, sempre són imprescindibles, així és que este divendres a les 12 només cal apuntar-se simplement per tindre un control del grup, de l'aforament, i a través del nostre telèfon del museu, que és el 96-554-4418, o bé a través del correu visites@muboma.com, simplement és apuntar-se, dir-nos quantes persones van a ser i estar un poquet abans de les 12, perquè és una visita guiada que no suposa cap cost addicional, així és que amb el preu ordinari de l'entrada tenen també aquesta opció per a poder conèixer en profunditat el museu.
11: I per a fer una visualització, un avançament a aquest recorregut pel museu, a grans trets que ens podries contar? On comença la visita i com aneu escalant?
15: Cert, pel centre. Tal qual escalant, i no necessitem autoescala, però sí que la trobarem. Doncs és un museu que ja només que veure-lo ja impressiona, perquè és un antic edifici fabril, així és que la primera part fem una xicoteta reflexió sobre aquest origen industrial ja en el segle XIX. Des d'ahir coneixerem com ha sigut aquest pas, aquesta transformació d'una antiga fàbrica en un museu de bombers. Per això cal conèixer el seu origen històric, que moltes voltes les persones es sorprenen de saber, però no vaig a desvelar abans d'hora. I a partir d'ahir, a través de les peces històriques, tot peces originals que han utilitzat els bombers de la zona, sobretot de la ciutat, però és un museu provincial, no cal oblidar-ho, doncs fem aquest recorregut des dels uniformes, les màscares, les bombes d'aigua, fins a arribar als vehicles, aquells primers mitjans de transport que utilitzaven els bombers, que són increïblement preciosos, perquè ja són peces de col·leccionisme, podríem dir, fins als camions que són un poquiu més moderns, però continuen sent peces històriques, així és que aquest és el nostre recorregut.
16: Mm-hmm. En aquesta visita que hi haurà aquest divendres, però també per al diumenge, 19 de juliol, heu organitzat les jornades de portes obertes amb una activitat a les 11:30 molt refrescant.
15: Del tot. Des de luego, és una activitat, no és el primer any que la fem, però és que ens ho passem tots tan bé que la demanen. Així és que nosaltres no podem fer altra cosa que replantejar un joc. Tot comença a les 11:30 amb un joc a l'exterior del museu, aprofitant la sombra de l'arbre centenari que tenim. Doncs és una espècie de joc de l'oca, una cosa així, o entre trivia l'oca, una cosa així. Mm-hmm. És un joc de reptes, de preguntes. Com sempre dic, l'objectiu és conèixer el museu, la història dels bombers. Així és que les recompenses a cada encert, a cada repte superat, perquè ja des d'endevinalles, cançons, tenen que dibuixar, tenen que fer gestualitat per a que l'equip endevine. És un joc per equips, això sí, però no és competitiu, però sí que les recompenses doncs, donaran com a resultat aquella batalla de globus d'aigua per a que en l'exterior del museu, això sí, per a que acabar d'una forma ben lúdica, perquè sempre diem que el saber no ocupa lloc, sí que ocupa el passar-ho bé i el ser feliços, així és que aprenem, però sempre jugant.
16: Això passarà este diumenge a les 11:30 del matí en esta jornada de portes obertes. Això equival a que no es paga el cost per entrar a aquest museu, però sí que cal inscripció. I no sé si ja s'ha d'anar amb l'equip conformat o allí mateix, si algú no en té, es pot reconfigurar.
15: Exacte. Allí farem els equips, només començar per distribuir un poquet per edats, perquè estiguin equilibrats. No per edats de diferenciar los xicotets contra grans, sinó que estiguin els equips equilibrats a partir del grup que tinguem. I sí que recomanem que si no coneixen el museu i volen veure-lo, i també els ajudarà per a després fer més encerts en la prova, que vinguin a les 11. A les 11 obrim el museu, venen, passegen tranquil·lament per dins, el coneixen i ja una volta després ja tot serà jugar i passar-ho bé. Així és que simplement és inscriure's perquè, clar, és molt important en aquest cas poder calcular el material que necessitem exacte per a tots. Encara hi ha places, així és que per favor que s'apunten, que s'ho passarem molt bé. I res, simplement, com he dit, al telèfon o bé al correu electrònic o fins i tot a través de les xarxes socials també ens arriben missatges per anar registrant la visita i simplement vindre i passar-ho bé, amb ganes de passar-ho molt bé.
16: En les xarxes socials esteu a Facebook, a Instagram, no?
15: Exacte, són les dues que tenim més immediates i allí donem contestació també. Normalment o bé per telèfon o bé per correu és automàtic perquè tots ho tenim molt a mà,
16: sí.
15: Però per qualsevol via de comunicació, fins i tot també per la web, hi ha un apartat de contacte.
16: En muboma.com.
15: Exacte.
16: I a banda d'aquestes visites i jornades, que és el més eminent que estàvem parlant d'aquesta setmana, també al llarg del juliol, tenim en marxa concursos.
15: Sí, sí, és que no pot haver un estiu del Muboma si no tenim el concurs de dibuixos.
16: Mm-hmm.
15: Com saben, si ens sentiu d'altres anys, qui guanya serà la portada de la programació didàctica que enviem als col·legis, als centres educatius, però és que, a banda, té premi. Així és que val la pena participar. És un concurs enfocat per als més menuts, ja portem la 13a edició i tenen totes les bases en la web, però també nosaltres els ho expliquem, és fer un dibuix i qui guanya doncs, té aquest diploma i aquest premi i aquest reconeixement perquè ens al·lucina la creativitat que tenen els més menuts de la casa, la sensibilitat moltes voltes, així és que és un concurs on no guanya la tècnica, així és que ningú es preocupi de dir no sé dibuixar massa bé, perquè moltes voltes simplement és allò que ens sorprèn amb el carinyo que estan fets o com dia aquesta sensibilitat i aquesta visió especial i única que tenen els més menuts.
16: La temàtica sí que ha de ser els bombers, el museu?
15: Sí, sí, sí, alguna emergència, així és que totes aquestes temàtiques que evidentment tenen que veure amb el museu.
16: Mm-hmm. Les bases, com dius, estan publicades a la web del Muboma, però fins a quin plaç o quin dia tenen de plaç per entregar-ho?
15: Tot el mes de juliol i tot el mes d'agost.
16: Setmanes per davant queden.
15: Exacte, tenim estos dos. De fet, tenen la tauleta preparada quan acaben la seva visita a la zona final. Tenen la seva tauleta preparada, els seus llapisos de colors i allí poden portar a terme la seva creativitat. Però enguany, no sols, els concursos són per als més menuts.
16: Mm-hmm.
15: Que el museu és per a tots i totes. Així és que també tenim un concurs de fotografia que s'ha de realitzar la fotografia dins del museu, i el que volem és portar el museu més enllà de les quatre parets, sinó que sigui un museu per a tots i que arribi a tots. Per això anem a utilitzar les xarxes socials, en aquest cas l'Instagram, per a que donen a conèixer, cadascú doni el seu punt de vista del museu. A més, el que demanem és una fotografia, tot allò de creativa que vulguin, així és que contra més xula més punts tindrà, clar. Però també el que necessitem és que acompanyen aquesta fotografia d'un test, de per què m'agrada, de per què m'ha cridat l'atenció, per què han d'anar al museu. Perquè així entre tots fem el mugom, entre tots fem una comunitat, i en aquest cas una comunitat que traspassa les parets físiques del museu.
16: La segona edició d'aquest certament, que les bases també entenc, Elena, que estan en la pàgina web, no? Exacte, es poden llegir.
15: Sí. Estan en la pàgina web, estaran disponibles també al museu, perquè moltes persones venen i no han passat per la web, però bueno, allí les tindran també disponibles. I també, de nou, al llarg d'este mes de juliol i també durant el mes d'agost anirem fent totes aquestes opcions per a que la gent conega i doni a conèixer el museu.
16: El Mugoma, que està en el carrer Alcaçares número 64 d'ací d'Alcoi, perquè tinc una referència, si van pel centre de la ciutat, baixen cap a baix, per els jutjats, i ahir s'ho troben de seguida. No? És que esteu ahir, vora mar, anava a dir.
15: Vora mar, quasi, vora el riu.
16: Exacte.
15: Vora el riu, però sí, estem en el cor de la ciutat, en aquell cor industrial, l'antic llit industrial del riu Riquer, en aquest cas. Així és que estem molt propers, tant si venen des del centre o des d'altres zones, es pot arribar en cotxe, però per supost també es pot anar passejant en el cas del passeig fluvial, que és un recorregut ben agradable.
16: Perquè en aquest mes de juliol també manteniu l'horari habitual al Mugoma?
15: Sí, l'horari no canvia. Uh-huh. Només canviarà el dia 15 d'agost, que és un dia festiu. Aleshores, aquest dia, com a tots els festius, l'horari és des de les 11 fins a les 2, però el resto de dies, el museu està obert de dilluns a diumenge i està obert per a tots en l'horari habitual, que poden consultar en la web o...
16: Ahí s'adrecen i poden saber quan poden anar a visitar el Mugoma, que durant aquest mes de juliol o durant aquest estiu em sembla que teniu altra activitat.
15: Sí, perquè no tot el món vol participar en una visita guiada a l'ús o en un joc que tal volta siga molt dinàmic, sinó que tenen ganes de veure el museu al seu horari i al seu ritme. Així és que tenim un recorregut, són recorreguts didàctics, amb material de recolzament, però són recorreguts autònoms per a que cadascú visiti el museu al seu ritme. Així és que tenim un trencaclosques, anem a un rompecabezas, que li hem dit, però que ningú es preocupe, que al museu tenim cascos per a tots, bueno, no se'ls podem posar, però sí que els podem veure. I és simplement jugant amb aquesta idea de les peces que cal unir, doncs és un joc de recerca, d'anar, cada peça el guiarà fins a la següent peça, per a descobrir un missatge encriptat. És que ens agraden molt els enigmes. Així és que a mi s'excusa de poder resoldre, de poder obtindre les pistes que ens ajuden a resoldre aquest misteri, el que van a fer és anar poquet a poquet descobrint totes i cadascuna de les parts del museu.
16: I això ho podem fer al llarg del recorregut?
15: Exacte, segons vinguin les persones, ens ho demanen en recepció, nosaltres els expliquem quina és la dinàmica i a partir d'ahir ja els deixem la seva fitxa i un bolígraf si no en porten, per a que puguen anar anotant totes aquelles pistes i els resultats i bueno, que descobrisquen aquesta sorpresa final.
16: Podem participar tant en aquest juliol com en agost en este rompecabezas, no?
15: Bueno, el joc d'agost és diferent.
16: Ah, val.
15: Perquè ens agrada variar, és que així ens agrada no parar de calfar-nos el cap.
16: Doncs conta-nos el.
15: En el mes d'agost es diu Escuela de Calor, però que ningú s'assuste que dins del museu hi ha aire condicionat. El que anem a fer en agost és una dinàmica un poquet pareguda, però molt diferent. Així no hem de buscar peça a peça el reconstruir aquest missatge secret, sinó que tindran només entrar un quadernet de reptes. I aquests reptes poden imaginar-se que els nostres caps pensen coses ben, ben divertides i, de nou, és aquesta ajuda per anar entenent el contingut del museu, però jugant-lo. Així és que tenen des de sopes de lletres, tenen encreuades, tenen de tot un poquet, tenen que ordenar paraules, que això sí, les pistes estan sempre dins de les vitrines del museu, i descobrint aquests enigmes, doncs aniran coneixent el museu.
16: Això és la proposta per al mes d'agost, en què també heu organitzat visites guiades i jornades de portes obertes, perquè tal vegada ara, en aquest juliol, hi ha gent que encara estigui treballant i no puc anar, però en agost també tenen aquestes oportunitats.
15: Exacte, en agost tenim molt més. Si vols, comencem per les portes obertes. Serà un diumenge, igual com en juliol, el dia 23 d'agost. Eixe dia hem decidit fer... És l'única porta... Normalment és l'única jornada de portes obertes que està un poquet més enfocada a un públic més adult, encara que no excloem mai els xiquets. Es tracta d'una visita dialogada. Començarà a les 11:30 i és que des del mes de juny vam començar un blog dedicat a l'aigua. Així és que, baix el nom de l'aigua que ens mou, anem a reflexionar del paper protagonista absolut que té l'aigua al nostre museu. Des del seu inici com a edifici fabril mogut precisament per l'energia hidràulica fins a l'aigua, que és el principal agent extintor que tenen els bombers, però també tocant conceptes com la contaminació, el tindre la responsabilitat sobre els recursos hídrics i un poquet anirem parlant de tot. Així és que és una visita un poquet diferent. No anirem vitrina per vitrina, sinó que serà una cosa... És una visita, sí, és una visita guiada, però molt interactiva i on totes les persones tindran veu, no sols la persona que guia, sinó que és una visita que farem entre tots. Així és que esperem que els agradi molt.
16: Això serà el diumenge 23 d'agost, jornada de portes obertes, amb la qual cosa gratuïta a l'entrada i des de les 11 fins a les 2, no?
15: Sí, exacte, el museu estarà obert d'11 a 2, la visita començarà a les 11:30. Tenim un càlcul que serà aproximadament d'una hora, però sempre depèn molt aquest tipus de visites de la resposta que tenim dels visitants, perquè moltes voltes són tan participatives que nosaltres la farem tan completa com els usuaris vulguin.
16: Així serà la jornada de portes obertes, però també hi haurà visites guiades un dia a la setmana.
15: Exacte, hem agafat els divendres a les 12, seran el dia 7, el 14, el 21 i el 28, no hi ha pèrdua, divendres a les 12, i ahir sí que són visites més a l'ús, més diguem, formals tal volta, o diferents, completes, són visites més habituades a les persones que estan més acostumades a les visites guiades clàssiques, on no ens deixem cap detall del museu i on sí que ens agrada molt explicar molts conceptes que moltes voltes no expliquem en el dia a dia perquè tal volta són grups de

0: Comença en Ràdio Alcoi la tertúlia amb els polítics. Primer que res, anem a presentar a qui ens acompanya avui en aquesta taula. Raül Llopis, pel Partit Socialista.
1: Molt bon dia.
0: Benvingut. Tenim a Carles San Salvador, de Compromís.
2: Bon dia.
0: A Jordi Reig, del Partit Popular.
3: Hola, bon dia.
0: A Carlos García, de Vox.
4: Hola, buenos días.
0: I a Mari Carmen Paredes, de Guanyar.
5: Molt bon dia.
0: Bueno, primer que res, agrair-vos que s'hagueu desplaçat fins ací, perquè la temperatura al carrer és contundent i és d'agrair que arriesgats com vosaltres iscau al carrer a bueno, així per almenys a trobar un refugi climatològic, no? Bueno, pues anem a parlar precisament de la calor en certa manera, no? Perquè aquesta setmana es compleix un any d'eixe incendi que, bueno, que es va posar a tota la comarca, sobretot a esta zona de l'Alcoià, en un serio esglai, perquè es començava un incendi a la localitat d'Ibi. Recorde que era una jornada de moltíssima calor també, com la que estem tenint estos dies. Finalment es van cremar 145 hectàrees, la Font Roja va estar seriament amenaçada i m'agradaria que com a representants polítics de l'Ajuntament d'Alcoi, que també és un terme que es va veure afectat. Bueno, m'agradaria que féreu una anàlisi de l'impacte que es va produir en este incendi, com es va gestionar este succés i, bueno, tot això de cara a futures línies d'actuació. Així que anem a posar en context, Raül, jo crec que vau estar per ahí. Recordes fa un any, més
1: molt
0: o menys?
1: Crec que serà de les coses que m'emportaré que me se quedaran gravades de per vida, perquè la veritat és que recorde que van baixar després de les gestions habituals d'un dia normal, si no recorde mal era divendres.
0: Era un divendres, sí.
1: I van baixar a fer-se la cervesa, que solem fer-se a la plaça de dins, quasi tots els companys som assidus a baixar a fer-se una cerveseta, i la columna de fum era brutal. Es veia des de la plaça de dins una columna de fum. Vam ser avisats automàticament i, bueno, ja vam partir des d'ahir. Vam deixar la cervesa, en vam anar, i la veritat és que assustava moltíssim. I sobretot assustava moltíssim perquè veies la llengua de foc com pujava cap a dins i com es perdia, que era el més preocupant, perquè recorde les primeres consultes que van fer en el punt de mando als bombers, ens diuen que no es fem la idea en pla la quantitat de conques i barrancs que n'hi havia internament dins de lo que és la part entre Ibi i la Font Roja, la part del Coll. I clar, era una sensació molt agobiant, no? A més, va ser una sensació molt agobiant en el sentit de que inicialment, lògicament, tots els mitjans que n'hi havia en aquests moments es van desplaçar allí, però clar, no tens informació, no saps com va procedint, automàticament van començar totes les administracions a posar a disposició totes les, pues, tots els mitjans que n'hi havia, perquè van tindre també una sort, baix el meu punt de vista, meu molt, molt important, que va ser que no hi havia ningú incendi en aquests moments, ni fort ni ningú incendi per voltant, i per tant tots els mitjans que n'hi havia a disposició, i en una situació en la que veníem d'estar prou preocupats per altres qüestions, pues, bueno, crec que es van posar totes les piles. Allí es va plantar tot Cristo, van plantar un puesto de mando importantíssim. Jo crec que és dels puestos de mando més grans i actius que he vist jo en una situació d'emergència, i la veritat és que, bueno, es van posar tots mans en feina per tal d'intentar que no col·lapsara, com diuen en aquells moments, perquè quan senties la paraula col·lapsar a la part de dalt del cim era quan el preocupaves, no?
0: Al final van ser, crec que 145 hectàrees en la Font Roja. Raül, alguna mesura?
4: 87.
0: Hem après 187?
4: 187 tinc jo a ser apuntades.
0: Vale, bueno, crec que el del Parc Natural...
1: Vam fer una sèrie d'estimacions un poc... primerament mos anem a donar una quantitat més alta i després anem a donar una més baixa. Suposa, sobretot, que per les medicions que estem parlant. És a dir,
5: sí,
1: són terrenys que són complicats de poder medir.
5: Sí, bueno, jo tinc 185.
0: Bueno, o sigui, són que... moltes hectàrees, sí, parlant, clar. I sí, també centrant-se en el que és el Parc Natural de Font Roja. Ha passat un any. Raül, hem après alguna cosa de cara a futur? Es planteja alguna acció extraordinària?
1: Bueno, es plantegen moltes coses. la primera cosa que es va fer, recorde que al mes, si no recorde mal, una cosa aixina de l'incendi, vam tindre un consell de la Font Roja, del Parc Natural de la Font Roja, on ja precisament allí es van parlar moltes coses, no? Es van parlar sobretot de les actuacions que s'havien tingut, i gràcies a les actuacions que s'havien fet, com poguessin ser els tallafocs, la neteja de diferents línies i camins per part del parc, etcètera, etcètera, va ser el que van determinar la ràpida actuació, no? A banda d'això, també van valorar moltíssim una actuació que vam tindre nosaltres amb la gent, amb operaris municipals, que el que fèiem era pillàvem cubes d'aigua des de la part baixa del polideportiu i les pujàvem fins al santuari. En això doblàvem el servei de reomplida de les màquines que ells utilitzaven per a poder bombejar l'aigua fins als punts que estaven. Jo crec que hi van haver diverses actuacions, no? I vaig del meu punt de vista, crec que una de les coses més importants que es va plantejar va ser que des del Consell, juntament amb la Universitat d'Alacant, s'apostava per fer un estudi per veure quin era l'impacte i quina anava a ser l'evolució del propi parc com a tal, perquè estem parlant d'un parc molt singular on hi ha una flora, una fauna molt especial, i que sabíem que o es presuposava que anava a tindre una regeneració prou més forta, prou més ràpida. Bueno, i els científics es van posar mans en feina, no? I la veritat és que després van donar dades que la veritat que eren molt singulars, sobretot en el que estem parlant, en Bore, que estem parlant d'una zona on gràcies a la flora i la fauna que tenim es regenerarà prou més ràpid de lo que podria regenerar-se qualsevol altra zona de pins o arbolat no autòcton.
0: Carles.
2: Sí, bueno, mira, en addició a això, és dir que el Parc de la Font Roja és el bosc de carrasca més gran de tot el territori. Aleshores, jo crec que direm que eixa meravella de la fauna i flora que tenim, pues, evidentment hi ha que cuidar-la. I un poc en la mateixa línia, no? Recorde eixa columna de fum de, pues, va durar un parell de dies, no? Que passaves per Pont de Sant Jordi i veies ahí tota eixa columna en la que venia, com si diguem, darrere de la muntanya, perquè ja que dir que bueno, el 98%, si no m'equivoque, del terreny que es va cremar era del terme municipal d'Ibi, que això no lleva el fet que nosaltres també ens preocuparem per ell. És més, les dues corporacions, tant la d'Ibi com la d'Alcoi, van estar pendent a tota hora, van estar fent faena a tota hora per a veure com evolucionava eixos fronts de línies de foc que anaven avançant o es paraven, els canvis de vent, que això juga un paper molt important per a bé o per a mal, evidentment. I també, bueno, evidentment, parlar d'aquest ampli dispositiu ja a nivell de totes les administracions, no? Des de, com ja he dit, les dues municipals, d'Ibi i Alcoi, com fins a la Generalitat, no? Jo crec que en aquest sentit, un dels dispositius, com ha dit molt bé Raül, molt actiu, que no va parar fins que la cosa no estiguera completament controlada. I, bueno, i això al final és una sort comptar en tots aquests professionals que van fer possible aturar el tan aviat possible, no? Eixes llengües de foc que anaven avançant. De fet, com a curiositat, no? I d'esta anècdota me'n recordaré, crec que durant prou de temps, en les càmeres de monitoratge que té ACIF, n'hi ha una dalt de tot en el menjador. I me recordo perquè en la pròpia imatge, no sé en quin cantonet, posa la temperatura. Clar, ahir les flames van arribar. Sí. I el pico de temperatura va ser brutal. O sigui, hi ha moments quan ja el foc estava ahir, estava avançant per ahir, que veies la imatge i era tot negre, roig, taronja i groc. No? El negre del fum i els colors propis del foc. per sort no va arribar a la part d'Ombria, que és ja, pues, ja seria baixar on està el santuari i tal, i on està la major densitat de carrasca de tot el parc. Ahir sí que hauria sigut una autèntica desgràcia. Ja va ser prou fa un any, ja va ser prou, però si haguera acabat baixant fins al santuari, pues, haguerem tingut que lamentar la pèrdua d'un gran patrimoni, que per sort està ahí. De fet, en el que també s'ha comentat de científics, en la regeneració de tot el territori, en notícies que vaig llegir estipulen que la seva regeneració es pot veure entre 10 i 20 anys, més o menys, ja es pot regenerar, que jo crec que és un temps prou bo, no?, per a regenerar tota aquesta part, sobretot la part de Solana, no?, que al final, pues, en quant a densitat de vegetació no és tanta com la part d'Ombria, però que podríem tindre ahí altra volta la fixació del sol i que tota la flora, tota la vegetació, pues, tornarà a renaixer. Ja dic, pues, si han estipulat que és entre 10 i 20 anys, pues, meravellós.
0: Jordi.
3: Bueno, pues, en primer lloc, agrair de nou a tots els mitjans que van intervindre en aquella extinció, no? Des de bombers, brigades forestals, serveis d'emergència, les forces i cossos de seguretat de l'Estat i, com no, els nostres estimats voluntaris d'ACIF, no? A totes les persones que van estar allí treballant, pues, de nou el nostre infinit agraïment, perquè la veritat és que quan es vam desplaçar allí i veiem la columna de fum, pues, tots vam tindre segur pensaments que la nostra estimada Font Roja, pues, anava a patir, no? Jo recordo estar la vespre del divendres en el puesto de mando avançat i dona una tranquil·litat, de veritat, veure com treballa aquesta gent. O sea, és que es veus treballar, és una màquina perfecta, és un engranatge, o sea, brutal. Te'ls veus allí, munten tots els seus dispositius. És que estàvem més nerviosos, jo crec, que no, la gent que estàvem allí, que ells estan allí, no, tranquilos, esto ahora tal, esto ahora vamos... És increïble veure treballar aquesta gent i agrair-los de nou tota la tasca que van fer. Com bé s'ha dit, pues, bueno, ara, una volta que ja ha passat l'incendi, pues, crec que allí el que n'hi ha que fer és deixar els tècnics i els que realment saben el que n'hi ha que fer. No, és que sempre, després d'un incendi sempre que no, hi ha que replantar, no sé quantos, o sea, m'està llegint per sempre esta setmana declaracions del director del Parc Natural, que, com ve a dir Carles, diu que en 15-20 anys tindrem allò igual que estava, que deixem que per sort tenim molta carrasca i molta flora que ella mateixa es regenera i no hi ha que intervindre, hi ha que deixar que la naturalesa duga el seu camí, aprendre dels possibles errors que vam tindre, demanar a la gent, no oblidem per què es va crear aquest incendi, demanar a la gent en aquests dies màxima precaució, o sea, tenim que tindre molt, molt, molt de cuidado en el nostre entorn, pues, a part de la calor que està fent, pues, estem en unes condicions de sequera, en unes condicions de que el bosc està com està, i hi ha que demanar a la gent màxima precaució. I jo sempre que tinc l'oportunitat d'estar en un mitjà de comunicació o en qualsevol puesto, dic el mateix, recordar a la gent un número, 112, en el moment de que vegin qualsevol columna de fum, qualsevol indici d'un incendi, tocar, perquè quan antes els mitjans actuen, pues antes podrem parar els incendis.
0: Carlos.
4: Bueno, yo recuerdo bien aquel día, lo recuerdo, pero muy bien, con el susto que nos llevamos todos. Yo recuerdo que normalmente aparco el coche en la Virgen María, allí abajo, y ya bajando hacia el coche ya olíamos a humo y digo, aquí pasa algo. Y cuando llegamos al aparcamiento, cuando ya se ve el puente de San Jorge, vemos la parte de la Fuente Roja con una columna de humo tremenda. Nos quedamos asustados porque es una cosa que nos tememos siempre, porque decimos, el día que se pegue fuego la Fuente Roja, es que yo no sé qué va a pasar. Por suerte, gracias a los bomberos, a Protección Civil, a CIF, que, como ha dicho Jordi, es una máquina perfectamente engrasada, y gracias a ellos el incendio se pudo, aunque era un incendio bastante complicado, se pudo apagar en 2 o 3 días. Ese incendio creo que tuvo un total de empezó en Ibi, tuvo un total de 187 hectáreas más o menos, pero va en torno a 160, 180 hectáreas lo que se quemó. Y lo que decimos nosotros es lo de siempre, los incendios no se apagan en verano, los incendios se apagan en invierno, no se apagan en verano. Quiero decir que los incendios básicamente se preparan para que no se incendien los montes en invierno, que es cuando se tienen que hacer las labores de limpieza de matorrales, limpieza de sotobosque y todo esto. Este fuego se inició en San Pascual, en la zona de Ibi. Desgraciadamente, parece ser que un hombre de mediana edad, por culpa de unas cenizas que dejó en esa zona, se empezó a provocar el incendio. Yo estoy seguro que ese hombre no sabía que eso iba a pasar. Pero lo que quiero decir es que tenemos que tener mucho cuidado, y más sobre todo estos días que hace tanto calor, cuando vamos al monte, o cuando vamos al bosque, o cuando hacemos cualquier actividad en la casita, en cualquier masía, que tengamos mucho cuidado en lo que hacemos, que una simple dejada de cenizas que creemos que están apagadas, pues que eso puede provocar un incendio. Por suerte el bosque tuvo un 3,4, según lo que dicen los expertos, un 3,4% sufrió de daños severos. El resto fueron daños, pero que gracias a las características de lo que es la Fuente Roja y la vegetación que tiene, como ha dicho Jordi, lo ha dicho Jordi, y que es una parte del bosque que la regeneración puede estar perfectamente otra vez como estaba en torno a los 10 o 20 años. Lo que quiero incidir muy bien es en la limpieza de, cuando he dicho que los incendios se apagan en invierno, en la limpieza de los montes, porque vemos, yo suelo ir al campo de vez en cuando, y vemos, por ejemplo, en la Fuente Roja, sino en San Antonio, vemos en el Preventorio, que hay mucha rama seca. Hay mucha rama seca y los bosques no se limpian como se deberían de limpiar. Y eso creo que haría mucho bien para que cualquier chispa, cualquier botella rota, cualquier indicio de incendio no provocara lo que provoca. Y luego también lo que tengo que decir es que la ganadería extensiva hace mucho bien. Eso hay que potenciarlo. Porque la ganadería lo que hace es limpiar los bosques, limpiar los sotobosques, limpiar las partes bajas del bosque, que es lo que provocan que las llamas puedan ascender hacia las copas de los árboles. Y bueno, yo creo que básicamente...
0: Mari Carmen.
5: Bé, lo que ens ha demostrat l'incendi este de la Font Roja és que una imprudència pues, pot passar lo que va passar. I sí, naturalment, tota la gent té que tindre consciència de la prevenció i... No es pot fer foc en estiu, ni en casetes, ni en on hi ha massa forestal. Tota aquesta informació es té que donar. Jo, a mi em consta que en les urbanitzacions, per exemple, està donant-se, estan fent-se cursos, a més, en les associacions de les urbanitzacions i demés. I nosaltres també volem agrair al personal que va intervindre i que intervé normalment en aquestes situacions. Però, a més d'agrair-los, la seva inconmensurable feina, a més d'agrair-los aquesta feina, el que n'hi ha que fer és realment polítiques que afavorisquen que aquestes persones, a més de fer aquesta feina tan bona que fan, tinguin els mitjans i tinguin el personal suficient com per a desenvolupar-la, i que no tinguem que dir, com bé ha dit Raül, que teníem sort de que no n'hi haven altres incendis, perquè és molt important. Resulta que si anem retallant, com s'està retallant des de la conselleria en personal, el que tenim és un problema sumat, perquè en el temps que estem van haver segurament molts incendis i anem a tindre molts problemes perquè el personal es té que dividir. Aleshores, n'hi ha que donar l'enhorabona i n'hi ha que dotar. I no només es queixen els bombers i els bombers forestals de falta de material, es queixen de falta de personal. No només ara en estiu, que és quan més falta sembla que fa, sinó en hivern, que com bé diem, els incendis millor si es controlen en hivern, perquè treballen, per exemple, en gestionar els boscos perquè no acumulen massa vegetació seca, recuperant camps abandonats i afavorint la ramaderia extensiva, mantindre franges de seguretat, O sigui, una sèrie de coses que no estan donant-se. Cal recordar, jo per exemple fa 3 setmanes en una comissió informativa vaig dir que no és normal les carreteres com les tenim. Només cal agarrar el cotxe, pujar cap a Banyeres, cap a Ontinyent, cap al Preventori i veure que els marges de les carreteres tenen unes mates d'herbes de més d'un metro i pico. Una xispa, un cigarro que la gent no és conscient de lo que fa, un cigarro que es tira a la cuneta i se n'anem. És que se n'anem. Aleshores, hem de cuidar el nostre patrimoni, però per a cuidar el nostre patrimoni hem de treballar durant tot l'any per ell. Hem de tindre-ho net. Hem de tindre els dispositius necessaris, el personal necessari. El Partit Popular i Vox, quan va estar en el govern, van llevar la Unitat Valenciana d'Emergència.
3: Que no tenia ningú.
5: Que no tenia ningú. Bueno,
3: era pues, altre xiringuito vostre.
5: Val, no, jo no tinc cap xiringuito. Això
3: del botànic,
5: assegurar.
3: Del botànic.
5: Val? Vale. Pues el botànic, el que tu vulguis. Si no tenia gent, haver-lo dotat. El que passa és que s'ha llevat la Unitat Valenciana d'Emergència.
3: Que ja està la UME.
5: I no, la UME és a nivell nacional i són els militars.
4: Això són duplicitats. Val,
5: duplicitats, clar que sí. Però quan fan falta... no les tenim a l'abast. És que és molt fàcil agarrar i llevar aquesta unitat i donar els diners al Toro de Lídia de Madrid. Però, que això no és un xiringuito, però després retallar en personal, en material, i vindre així i dir, Carlos, que és que necessitem en hivern netejar les serres.
4: Clar que sí.
5: Pues vale, pues poseu personal.
4: Però si nosaltres no estem governant, collons.
5: Esteu cogovernant.
4: No,
5: i esteu
4: no estem
5: donant moltes directrius
4: estem,
5: al Partit
4: no
5: Popular. Ara no s'amaguem així.
4: No estem en el govern.
0: I se va acabar a Mari Carmen. I després...
5: Aleshores, jo considero que tenim que mirar cap al futur, clar que sí. I per a mirar cap al futur, tots units, tots, hem de mirar no només de donar les gràcies, sinó de posar el pressupost necessari, perquè això no és ninguna broma. Cada volta tindrem més calor, tindrem més desgràcies, perquè el clima està canviant, per molt que alguns s'inventen una altra història, i hem de remar tots en la mateixa direcció, perquè tots anem a patir incendis, canvis climàtics com el tema de la Dana, i necessitem reforçar els mitjans que ens asseguren que tot funcione bé.
4: Bueno, quan Vox esté governando, no, me tires en cara el que quieras, però mientras tanto...
0: Tinc que fer una pausa, Carlos.
5: Te tiraré quan jo crea oportú.
0: Anem a respirar, tinc que fer una pausa i continuem.
6: Los 40 Summer Live 2026. 23 de julio, Alcoy, Plaza Alazrac. Vive la fiesta del verano y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de Óscar Martínez y las actuaciones de Leire Martínez, Alexei Now, Enol, Lola Tuduri, La Beba, César AC, Piquete, Carlos Marco, Bolaven y Noa Villar. Del 9 de julio al 7 de agosto, los 40 Summer Live 2026. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
7: En Alcoy agradecemos al Ayuntamiento de Alcoy, Concejalía de Juventud y Bectalia el poder disfrutar de los 40 Summer Live 2026.
0: I continuem la tertúlia amb els polítics, amb Raúl Llopis, Carles San Salvador, Jordi Reig, Carlos García i Mari Carmen Paredes. Estem parlant de l'incendi que fa un any va afectar a la Fontroja. S'han dit una sèrie de coses. Sé que voleu contestar, perquè n'hi ha qüestions que n'hi han hagut al·lusions, però també m'agradaria que centrareu esta segon part en el que va ser l'origen. S'ha comentat així que va ser una imprudència, va haver una persona identificada, una comunitat religiosa. No sé, Raúl, si des de l'Ajuntament es va produir alguna personació, com està el cas, i bueno, si s'han demanat danys perquè s'ha produït un mal, es va produir una inversió en aquesta gent que va treballar, això té un cost i algú tindrà que pagar per això.
1: Nosaltres des de l'Ajuntament no s'han personat ni estem en la causa. De totes formes, vull dir, al final, imagina, suposa que sent terme municipal d'Ibi, la major part, possiblement, si s'han personat, s'haurà personat Ibi. A mi em resulta molt sorprenent, crec que igual que li resultarà molta part de la ciutadania, no? Que aquesta setmana hem rebut les notícies, no?, de que estàvem prenent prenent declaracions a la persona que havia un any després. Imaginem-se com va la justícia per unes coses, per altra va rapidíssima, vull dir, ahir ho deixa, val? Jo em sorprèn moltíssim que ara a aquesta altura estiguin fent això, quan jo el que penso és que se li hauria d'haver pres declaracions automàticament, veure què és el que havia passat i no deixar un any. I ho dic perquè pense que la ciutadania pensarà absolutament el mateix respecte, i pillant un poc el fil de lo que s'ha parlat per part de tots, jo crec que així oblidem-se ja de xiringuitos, de històries. Això és una cosa de, crec que és una qüestió d'estat, de tots, i de creure-se-ho de veritat.
3: Correcte.
1: Perquè per a començar aquest tòpic que ja que l'hem gastat tots, perquè jo el primer que el gastava, de los incendios se apagan en invierno.
3: Mentira.
1: Ni hay invierno ni hay verano ahora, vull dir, ara ja és pot pegar-se foc en qualsevol moment. Necessitem tindre duplicitats, per lo que parlaves tu, perquè no duplicitats en totes les administracions, i tots devem de fer la feina que tenim que fer, exigir que n'hi hagin la màxima de personal possible en la seua millor, en les seues millors condicions materials i tot el tema per a poder fer la seva feina. I qüestió que estem parlant, jo crec que és molt important, ho hem comentat així al final, lo del tema de la UME. La UME, jo em vaig quedar sorprès, perquè quan va néixer la UME allí mos van dir: senyor alcalde d'Ibi, senyor alcalde d'Alcoi, a les 2 de la mañana va el fuego a pararse en la cima de el menejador, i va ser aixina. A les 2 del matí el van parar allà. Gràcies a ells i gràcies a tots els professionals que estaven treballant, però ho vinc a dir per la garantia que és tindre personal, tindre personal i qualificat.
3: Correcte.
1: I això és una aposta importantíssima de totes les administracions.
3: Correcte.
1: I si no s'ho creem i apostem per això, doncs anem mal, anem a anar molt mal en la nostra ciutat i en la resta de ciutats.
4: Jo subscribo el 100% de lo que dices, però deberás de reconocer, Raúl, que los incendios, cuando se tienen que preparar y cuando se tienen que prevenir, es en invierno, cuando la temperatura es más elevada.
1: Tornem a lo que estem parlant, crec que quasi tots, si tingueren personal que a lo millor per estiu estaguera fent l'apagat d'incendis en el cas de que n'hi hagin, i durant tot l'any, en volta de tirar-los al carrer, es pillaren i es mantingueren més contractes i pogueren fer neteja, pues a lo millor tindríem molt més. I per altra banda, també contestate que són moltíssimes les propietats privades en el monte,
4: sí,
1: que tenen el compromís i l'obligació de netejar-se les seues parcel·les.
4: I no ho fan.
1: Però l'Ajuntament està sempre, perquè reclama, es demana, es fa de tot.
4: I si té que multar, que ho té.
1: Molt bé, però això ho fem. Però el que no podem fer...
0: Crec que va començar en una propietat particular.
1: Clar,
3: sí, correcte. Mireu,
0: Jordi,
3: el 40% de la Font Roja, n'hi ha que recordar als nostres oients, que és de terreny, és privat. Vale? O sea, això per primera. Després, coincidisc en el que està dient Raúl. Això és qüestió de totes les administracions. Entre la Diputació i la Generalitat, enguany van a posar 300 milions d'euros. És el pressupost més elevat en matèria de contraincendis. És prou? Pues possiblement no, perquè possiblement cada volta els incendis són més perjudicials, més grans i més de tot. Per què? Perquè aquesta inacció que hem tingut els últims anys amb la naturalesa en el nostre entorn ha fet que el nostre entorn estiga com estiga. I tu, quan estàs en un lloc de mando d'aixòs avançat i veus les flames com són, pues, et preocupa, no? O sea, qüestió de tots, tots a una, i intentar que els mitjans siguin els millors. Jo vaig a posar un exemple. Ajuntament de Vall d'Uixó, ¿vale? Governat, tripartit, PSOE, Compromís, Esquerra Unida. Perquè com sempre diuen lo dels bous, saps quin és el poble en Castelló que més festejos fa de bous? Vall d'Uixó.
5: No, me'n dona igual.
3: No, és que potser estàs en els bous, doncs bous.
0: No, és que no, bous, no, allí és dos minuts.
3: Allí és bous. No, i ho dic també perquè aquest ajuntament ara mateix acaba de contratar a 91 persones del paro per a netejar el seu entorn. Pues, bueno, pues apliqueu-se el cuento també, sí, perquè això és de totes les administracions, local, provincial, autonòmica i estatal. Jo l'únic que demano és a tots màxima precaució i a totes les administracions que posem els màxims dispositius per a que quan passi una cosa d'estes, lo abans possible es talli.
0: Carles, sí, o Mari Carmen?
5: Bueno, jo voldria dir que sí, que té raó que les administracions, torna a repetir, Diputació encara no ha netejat les carreteres.
1: Correcte.
3: El ajuntament, la carretera del Preventori tampoc.
5: Ara, pues nada, pues anem a tirar set.
3: És que no, és que sí. Tu sempre critiques els mateixos.
5: No, jo no critico els mateixos. De fet, en la mateixa comissió vaig dir que sí, que realment...
1: La crítica, si la té que fer el govern, també la fa.
5: I la fa, home. Això de Raúl ho té claríssim. El problema, segons els sindicats de bombers, enguany 13 milions menys d'euros destinats a contratació de bombers forestals. Però, clar, és molt fàcil dir, és que hem posat 300, però no parlem de lo que hem retallat durant l'hivern i de més. I jo no ho faig en una crítica destructiva. Estic parlant de que hem de mirar si de deberes tu creus i els teus creuen que és el que s'ha de fer, pues plasmem.